Escoltaves la proposta de pop rock que ens arriba des d'Osona, a càrrec de Dan Peralbo I el Comboi. Escoltaves un senzill que acaben d'entregar-nos, anomenat Un bitllet per tu. Aquesta formació de Torelló està present dintre el cartell del Festival Ambassat. I continuem amb una proposta de pop flamenco que ens arriba des de Jaén, de la mà d'Àngeles Toledano, aquesta artista que ve a entregar-nos música com aquest senzill que et posem ara mateix, anomenat Sin ti no soy nada.

Una de les propostes de música electrònica al Festival Ambassat ens arriba de la mà de l'artista madrileny Nussar 3000. Et posàvem aquí un dels temes inclosos dintre 3000, que és un treball de debut que ens entregava l'any 2024. Escoltaves Melaza. De fet, Nussar 3000 estarà fent un DJ set al festival. I continuem amb la tercera proposta del concert de Cluent del diumenge 17 de maig. És a càrrec de l'artista Greta, ve a presentar-nos temes de música pop com aquest Baby I'm Calling. És Greta al Ambassador.

increíble i sobretot molt divertit, però també molt polític aquest tema anomenat 1000 euros, que s'inclou dintre Crisis, és l'àlbum de debut de Susto, escrit així amb B baixa en comptes de U, que també es coneix per haver estat la meitat del duo Les Bistec. Amb aquest tecno poligonero, tal com diu ella, o aquest pop electrònic, aquesta mescla entre tecno, música industrial i sobretot tot unes lletres molt i molt divertides, tant mateix com provocadores. Sens dubte, un dels plats forts d'aquest envasat que t'estem repassant aquí a Electricitat a Ràdio Nalifa, al 106.4 de l'FM. Recordem que aquest Festival de Música Independent del Vallès té lloc a Sabadell els dies 15, 16 i 17 de maig, amb una jornada inaugural el 9 de maig també. I bé, el festival té lloc al Parc de Catalunya en aquests tres dies principals. I t'estem fent aquí un repàs destacant algunes de les formacions que et recomanem. I una altra formació que recomanem fervorosament són Dame Aria. També fan una música de caire industrial i venen a presentar-nos grans, grans temes que s'inclouen dintre un treball anomenat Toda la Verdad sobre Dame Aria. Aquí tens aquest Sempre Cambiaré, són Dame Aria a l'Ambassat.

0: Hola, soc Víctor de Damearia i estàs escoltant Electricitat a Ràdio Nalifa.
1: Ràdio Nalifa. Kate Sashay, Punk a Car.

0: aquí tenies aquest tema anomenat Schmetterling, ens arriba a través d'una formació austríaca anomenada Kari Kari, present també al festival amb Bassett. Una formació que s'ha comparat una mica una barreja entre The Kills i The XX. Aquest tema ens arriba a través d'un treball publicat el 2025 anomenat One More Trip Around the Sun. Sens dubte, un dels plats forts internacionals de l'Ambassat. I continuem amb altres propostes del festival i una cosa que es pot destacar molt de l'Ambassat és que és un festival molt, molt eclèctic, on hi caben de tots els tipus de gèneres. I el que fem és ara escoltar una proposta a càrrec de El Virtual, aquest artista malagueny que ens fa aquesta mena de hip-hop, aquí col·laborant amb TK Mami i John Fuyu, amb aquest tema anomenat Que Lache, és El Virtual a l'Ambassat.
1: Oh!
2: Yo, Mami, El Virtual Indispi!
3: Sache?

0: sabes cómo es.
1: Aquí tenies una de les altres propostes de música hip-hop a l'Ambassa Testeo, Luca Damo, aquest artista que ha col·laborat amb gent com DJ Yoda, i en aquesta cançó que escoltaves, Mucho Muchacho, sí, el cantant de Siete Notas, Siete Colores, o també, fins i tot, la formació Ciutat. El tema que escoltaves aquí en concret s'anomena Sabes lo que es, i s'inclou dintre El dilema del rapero blanco, que és un àlbum que entregava el 2025. És un artista que ens arriba des del País Valencià, des d'Alacant. I continuem amb una altra proposta, i aquesta és l'electrònica de l'artista Cora Novoa. És aquesta productora, DJ i directora creativa que ens arriba a l'Ambassat amb un espectacle d'audiovisual en el qual hi podreu veure no tan sols música, però també art i tecnologia. Moltes ganes de veure aquest show que es destaca moltíssim dintre del cartell de l'Ambassat. Et posem un tema inclòs dintre Ancient Rights, és un EP publicat el 2025. Aquí tens aquest New Romantic, és Cora Novoa a l'Ambassat a Sabadell.

Lechuga Zafiro es el nom artístic de Pablo de Vargas, és un DJ que ens arriba des de Uruguai amb una proposta molt i molt interessant que ja han pogut veure a altres festivals, incloent per exemple el barceloní Mira. Un servidor l'ha vist en directe amb els seus DJ sets i la veritat és que és uns sons increïbles. Es poden escoltar música afro-uruguaiana, també música tribal mexicana o fins i tot el cuduró angolès. Tot i té cabuda en un dels sets d'aquest artista que inclouen música pròpia i aliena. Et posàvem un tema que s'anomena Nyoka. I continuem amb més electrònica, en aquest cas una que ens arriba des d'Andalusia a càrrec de Gazi. Aquí tens doncs un dels temes que potser escoltarem a l'Ambassat, s'anomena El Pedio. Gazi a l'Ambassat a Sabadell.